Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Si coneixes Stam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i 3W Blue Radio FM.

0: Des dels nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si m'enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Marsella.
1: Gràcies, minutetges, sobre l'ESO. Sara el matí, Sam Paul, Pitbull, Icon, We Don't Care, Alice, Rafa Bad, Viva Suecia, La Vida Mata.

0: Vamos sobrados de música.
1: En apenas dos minutets i poqueta, pleguem mal és avui del matí. Estava Bombay, quédate conmigo des de València, quédate conmigo hasta l'amanecer. Antes David Guetta i Lady Gaga, i ara amb la remescleta xula per a plegar les 8 de Carolina Durante, hamburguesas.
2: He vuelto.

ara i fins les 10, el temps de l'actualitat musical junta a G-Sporto. G-Sporto, prendes esportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Per això roba tan còmoda, roba que s'adapta perfectament a tu i a les teues necessitats quan practiques ciclisme, running, trail, triatlón. G-Sport està en Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. A més, obrim ja la premsa musical d'avui. Vinga, a veure de qui se parla avui en ella. Junts ens posem al dia. Salutacions de Jessica Mesa. Primera pàgina. No estan parlant de futbol, però pot bien, eh? Bueno, que alegria més gran que es va donar ahir la selecció, veritat? Bueno, pues España pasa a la gran final. La final que juguem el diumenge, però encara no saben contra qui, eh? I se decidirà, què preferiu, els anglesos o els argentins? Demà ho sabrem. El efemèride musical del dia, avui parlem de Oliver Alexander Thornton. Bueno, pues el coneguem simplement com a Oli Alexander. Ell és actor, cantant, compositor i activista britànic. I tal dia com avui, però de 1990, va néixer. Sí que avui és el seu cumple. Oliver Alexander va néixer a Yorkshire, Anglaterra. Alexander va començar la seva carrera en pel·lícules com el Summer Hill o Brighter Star de l'any 2010. Va participar també en, per exemple, Great Expectations i en Dishan Spawn, estrenada esta en 2012. Bueno, pues la seva carrera d'actor va, però molt que molt bé, viento en popa, com se sol dir. Però és que la de cantant, que és la que nosaltres més coneguem, bueno, pues també li va molt bé. En 2010, Alexander se va unir a la banda de Years and Years. Se va convertir en el seu vocalista principal. A més, va aconseguir un munt d'èxits com el King o el Real. Després, en 2024, li van oferir representar el seu país en el Festival d'Eurovisió. Va acceptar i ahí va començar la seva carrera musical en solitari. Ell va presentar al Regne Unit amb el tema Ditchy. Bueno, pues tema que tenim per ací i que en seguida anem a recordar. Avui comencem amb Oli Alexander, perquè és el seu cumple. Si també és el teu, felicitats també per a tu.

Escoltàvem Ana Torroja i estava amb un dels seus últims temes, el de Se ha acabado el show. Bueno, pues està de gira per el país. I a nit tenia que haver-se celebrat un concert d'Ana Torroja a València. Però, bueno, pues a última hora es va decidir que no s'anava a celebrar. Bueno, passa a llegir-vos la notícia. Una notícia que avui es publica al diari Les Províncies. Centenars de persones van ser a nit evacuades a última hora de Viveros després de la cancel·lació en últim moment del concert d'Ana Torroja per causes meteorològiques. Esta decisión se ha tomado siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes y las previsiones de AEMET, que advierten de temperaturas extremas con valores superiores a los 40 grados y de la posible aparición de reventones térmicos acompañados de fuertes rachas de viento. Bueno, pues la anulación, como acaben de llegir, bueno, pues va a ser a última hora, ¿eh? Y molts des que estaven per allí, bueno, pues estaven molt enfadats, perquè esta previsió ja se coneixia des del matí, ¿eh? Com així comenta també una de les assistents. Aunque te devuelvan ahora el dinero, esto no toca, porque esto se sabía desde esta mañana. Y el cabreo de todos es monumental, comentaba una de les assistents. Bueno, pues, té raó, ¿eh? Nosaltres per el matí, quan te van contar la previsió de l'horatge, ja te havíem dit que per avui s'espera, bueno, pues, esa alerta taronja en les comarques centrals i en la zona de la Ribera i de València, bueno, pues, alerta roja. Significa això que s'esperen d'un moment a un altre, bueno, pues, una tempesta forta que pot vindre acompanyada d'un reventón tèrmic. Bueno, pues, se sabia i van esperar a última hora quantes assistències estaven allà.

0: pensen.
1: Simplement un poquet més de previsió i quan se sàpia algo, se connecte l'alerta esta, bueno, pues avisar a la població, no esperar a última hora. No aprenguem dels errors. Des de la llista sonant ja per ací La suerte de mi vida. Dani Martina, amb ti.

sorprendre esta col·laboració i molt de vos amb Leire Martínez. No n'hi ha pla B. No, pues un altre que també està en llista. I una de les novetes dels últims dies és esta que tampoc esperàvem. Take That, que acaben de publicar. Sweet

0: Blue Radio Chella. Cada día. Más cerca de ti.
1: Completem l'hora amb la previsió de l'oratge, la que llegim a la web oratgeneta.com. Avui es conten, es disparen la calor i els avisos. Abans, quan arribava el 15 de juliol, era quan anunciàvem la canícula, que era el sinònim del període més calorós de l'estiu i que sempre està compresa entre el 15 de juliol i el 15 d'agost. Ara, quan arriba la canícula, ja estem més que farts de la calor. Ni es dorm ni es viu de dia. Els avisos, com veníem anunciat, s'han enfosquit i han passat del taronja al roig, donant-nos una idea del que tenim per davant. Sol, calor i probabilitat de tronades. Dices que no porten res de bo, sobretot amb més probabilitat al nord i a l'interior de Castelló. Demà baixaran les temperatures, però apenas ho notarem. Els termòmetres demà novament s'aproparan o tocaran els 40 graus al centre i a l'interior, 35 a la costa. Els avisos passaran a groc, però la calor serà intensa i les tronades voldran deixar-se veure novament a les muntanyes del nord. Els termòmetres pujaran divendres, el que puguen baixar demà dijous, i caldrà esperar al cap de setmana per notar un descens més efectiu de les temperatures, perquè farà calor, però serà una calor més suportable. Bueno, pues avui un muntó d'avisos que tenim activats, A la canal, a la vall d'Albaida i a la costera, avís taronja per altes temperatures, màximes que poden aplegar als 42 graus. A la Ribera i València, bueno, pues l'alerta passa a ser de color roig, és a dir, que superen els 43 graus. I a més, bueno, pues està activat a tota la comunitat, bueno, pues sí, avís groc per tronades. Tronades que poden venir acompanyades d'un reventó tèrmic, és el que fa por, Tronades que, com deien en oratgenet.com, pues no van aportar res de bo allí on es vegen.

Enviarnos salutacions, boniques dedicatòries, info musical, 678-60-53-30. Recorda que pots participar quan vulguis. Es pots enviar un WhatsApp o pots telefonar-nos. 678-60-53-30.

es Antonio Orozco Perasim. Ha sonat des de la llista que forma part d'aquests 50 més actius de Blue Radio. Sona amb el tema Despierta. És una de les cançons que ella amaga en el seu disc El tiempo no es oro, publicat en el passat 2025. És la cançó amb la qual ella ara està promocionant el disc. La cançó es presenta amb un poderós missatge sobre la importància de valorar cada instant i de reconnectar amb el que verdaderament és essencial en les vides. La seva veu actua com a un fil conductor d'una reflexió íntima i universal.

de caiguen els ànims, perquè ho vegen fàcil, veritat? Vegen que sí, que tinguem moltes oportunitats i que siguem els favorits per a guanyar este Mundial. Aprofite també esta excusa, bueno, pues per a contar-vos que el diumenge se posarà una pantalla gegant per veure la final del Mundial en l'Albereda Jaume I de Xàtiva. Des de l'Ajuntament de Xàtiva donen esta informació i diuen que des de les 7:30, bueno, pues que ja n'hi haurà ambientillo futbolero per allí. Es diuen, reunís a la família, els amics, posa la samarreta i viure una nit que serà històrica. I per així un altre missatge. La reina d'Àfrica proposa esta. La sessió de Daddy Yankee amb Bizarrap. Bueno, pues moltes gràcies, que vagi molt bé.

Que romàntics que estem per ací, que calláis tots escoltant a Chayanne. Veritat, ahí estava amb el seu èxit, Lo dejaría todo. I és que per ací n'hi ha un missatge, bueno, pues per a una parella que avui està d'aniversari. Diu, bon dia, avui està de Chayanne per a la sort de la meva vida. I avui fem 22 anys de casats, que siguen molts més. Besitos. Bueno, pues parella, feliç.

0: El último baile. Bueno, pues una cançó que és a mitges entre estos dos, eh? Entre Abraham Mateo i Lurra. Una col·laboració al 50%. La firmen els dos. Estem a 15 de juliol i hi ha molts pensant en les vacances, en les seues festes. Bueno, pues si tu també vas a celebrar festes amb la teua colla d'amics, amb la teua penya, comparsa, bueno, pues estareu pensant ja en les camisetes, no? Bueno, pues sabeu on se les teniu que fer? En gent de proximitat i de confiança com són JB.
1: Camisetes a tot color als millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques: Rolly, Homa, Luambi, Piper, Velilla. JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? Rotulació, textil publicitari i laboral, adhesius. I recorde, pot pagar en dos comodicis plaços, 50% al fer la comanda i la resta a l'entrega. JB Publicitat. Estem al polígon de Sant Joanet. Telèfon 658-882-935. JB Publicitat. Des de 1993. Per algo serà, no?

que si teniu que fer-se camisetes, compteu amb JB Publicitat. Però jo sempre me'n vaig de cara a la festa, eh? Però ja m'heu escoltat, eh? També retolació de vehicles, decoració en vidres, làmines solars, logotips, gràfiques per a decoració en parets, impressió d'altíssima resolució. Bueno, pues tot el que pugueu necessitar, ahí estan ells. JB Publicitat. Des de 1993, per algo serà, no?

Sonaba per así la cançó Cara de cul, una versió molt especial del famós tema de Oques Grasses. Bueno, pues una versió que ara és pop electrònica ballable i que han llançat Naina i Jules a través del sello Cali Records. I és un homenatge a esta banda, a Oques Grasses. Bueno, pues la versió els ha quedat molt bé, eh?

Mientras un missatge que ens deixa amb la reina del Sàhara i que diu: bon dia, vull cuna de Manuel Turizo i la vull dedicar per a la Sanro, per a tu, per a mi i per a tots. Bueno, pues marchando una de Manuel Turizo. Per a ser un altre WhatsApp diu: bon dia, Blueliters i Blueliteres. Bueno, pues bon dia també per a tu. Pot ser la de Gabriela, versió original? Bueno, pues te la busquen. Te la posen uns minutets, val? Perquè la versió que tinc jo per a si és la que participa Jun Mico. Però si tu vols l'original,

sale la original Sensei i un mico que en aquesta ocasió s'ha quedat en casa. Ahí estava Gabriela, ahí estaven les Catxais. I esta nit el tinguem actuant a València. I és Antonito Molina.

L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa. Comidas para llevar, el Mirador del Passatge te trae el disco de siempre. Un tema del record, un gran éxito, como es este de Texas, Summerson, de la mom del Mirador del Passatge, Menjars.

Flor del Passatge, menys xars per emportar. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48. On està el xàrter ahir en el passatge de la finca, ens esperen. Ens esperen ja amb el dinar d'avui. 6:35, 4:33, 7:44. Dina bé, no te conformes amb qualsevol cosa.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Este es tu verano. Blue Radio FM.
2: Llevo tanto tiempo sin parar de hacer canciones como un perro de carrera.

de este mes més important. Rau Alejandro i Todo de ti. Això pues això sonava quan Rau Alejandro es caia ben cara veritat quan estava amb la Rosalía. Regresem a la música d'actualitat perquè volem ara a Bruno Mars. I just might.

12 del migdia i així estem inaugurant la tercera hora d'este 100% petició. Edició de dimecres, edició molt calorosa, ja sé que no cal que te ho diga. Però és que hi ha que recordar que estem en alerta, alerta per esta vesprada perquè podríem

0: Precaució, perquè l'alerta és groga per tempestes i l'alerta és taronja a la costera per altes temperatures. Roja a la ribera. No, pues precaució, cuideu-se.
1: Seis, siete, ocho, sesenta, cincuenta y tres, treinta. Contacta con Blu Radio.
0: Si alguna cosa bona té això de les altes temperatures i de les alertes, per dir algo, per ser molt positius, és que les piscines tanquen més tard. Per exemple, la piscina de Xàtiva avui tancarà a les 22.

0: Marlena, la nova que tenim en llista d'elles. Nadie se muere de amor.
1: Un nudo en la garganta.
0: 6, 7, 8, 60, 53, 30. Però així ens demanen una cançó que ja tenim preparada. Com a curiositat, dir-vos que és la cançó que sona sempre en megafonia cada vegada que Espanya marca un gol. Ja saps de quina te parles? Es pensa

0: Pues demanaven esta la graciosa per a Laia, per a Carmen i per a Hugo, que els tenim en la piscina en Biscert. Bueno, pues de part dels abuelos. Bueno, pues que ve que se te que estar per allí a remullar a Mateis, ¿eh? Bueno, pues per a Laia, Carmen, Hugo i per als abuelos. Per a que disfruten des neix.
1: Más sabrosa.
0: Te deia jo que anàvem a posar la cançó que sona sempre en els estadis de que se celebren els partits del Mundial quan Espanya marca un gol. Bueno, pues és esta, eh? I no és casualitat, o és que el DJ del moment vulga posar-la. És que la FIFA disposa d'un equip d'entreteniment que junta cada federació nacional, és a dir, que junta cada país, prepara una selecció de cançons per a cada moment del partit. El calentament, la celebració dels gols, la final... Bueno, pues en el cas d'Espanya, en el llistat oficial, bueno, pues esta, la de la graciosa de Quevedo junta Elvis Crespo. Era quan Espanya marca un gol. Per això són en tantes ocasions, eh? Després, si la victòria és per Espanya, pues la cançó que sona és la de Superestrella d'Aitana. I en algunes altres ocasions, per a variar un poquet, bueno, pues també utilitzen la de Despechar de la Rosalía. Bueno, pues ara ja sabem per què sona tant el tema d'Aitana, eh? Hem nomenat a Rosalía i anem a quedar-nos amb ella.

Rita, sé que inclourà este tema, el uno por uno i els últims que ha publicat, com el de Antillas, una bala o és tan fàcil. Bueno, pues pronter, però sense data definitiva, no ho dius per a Chanel. I este uno por uno, que el volem per a la llista,

2005 amb el tema Chasing Girls, que va ser un autèntic èxit, un boom a nivell mundial. Ara tornen a sonar també a nivell mundial gràcies a esta col·laboració amb Kylie Minogue. Està resultant un èxit este This Alarms. I ens demaneu la de Aysana.

0: compañía de autobuses Chambitos, que venen amb la novetat del dia. Así que prepareu-se per descobrir enseguida una cançó. Autobuses Chambitos, el seu telèfon, 696-930-9610. Per si necessiteu llogar els seus servicis, Autobuses Chambitos, es porten on necessitem.
1: Novedad.

0: altres també ens n'anem prompter, igual que Fangoria. Però encara no, eh? Fins les dues t'acompanyem. Amb temes com este diari de Bogotà.
1: Que vida tan dura.
0: Que vida tan dura.

casa com el líder, com el cantant del grup. Bueno, no sé si haureu vist l'última pel·li de Torrente, la de Torrente Presidente, però és que és Willy Bárcenas com a un dels protagonistes i no sabíem que ell era actor, eh? Bueno, pues no fa mal.

sempre en peticions que completem en seguida esta edició del dimecres 15 de juliol de 2026. Un plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Ja sabeu, en seguida el Tendido Pop, en seguida es quedem amb Àlex Elfa. I després, DJ del Reino amb Del Reino Show. Que tingueu molt bona vesprada. Fins demà. Això que sona? Swiss Disco amb

0: Este es tu verano. Blue Radio FM.
1: Camisetes a tot color als millors preus, amb la major rapidesa i uns perfectes acabats. Les millors marques: Rolly, Homa, Luambi, Piper, Velilla, JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no? Rotulació, textil publicitari i laboral, adhesius. I recorde, pot pagar en dos comodicis plaços, 50% al fer la comanda i la resta a l'entrega. JB Publicitat, estem al polígon de Sant Joanet. Telèfon 658-882-935. JB Publicitat, des de 1993. Per algo serà, no?

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recordo, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en

0: Si coneixes Estam i està el tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: A contracorriente.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
4: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.